0: demanda d'ajuda, perquè de fet d'aquestes parell de mils de cridades que es produeixen, jo estic segura que si traguéssim la proporció, la gran, o sigui, hi hauria una proporció favorable, o sigui, més alta de dones que demanen ajuda que no pas d'homes, no? I això després també es tradueix en el resultat. Jo crec que és molt important. A més, hi ha una franja d'edat on, vull dir, nosaltres ara estem fent ja polítiques molt orientades a la població infanta juvenil, als joves. Jo crec que cada vegada més el missatge que enviem a la societat i sobretot a la població és aquest missatge desestigmatitzant, no? Que demanar ajuda no fa feble, que demanar ajuda no és cosa de dones, que demanar ajuda no és un acte de covardia, o que s'ha de demanar ajuda, que parlar de lo que et passa a nivell emocional no és un signe de debilitat, sinó que és positiu, no? De fet, nosaltres ara traurem una sèrie de vídeos, no? En motiu de la lluita de prevenció contra el suïcidi, on el lema que posem és cada conversa compta, perquè és veritat, perquè al final ens hem de conscienciar com a societat que tots podem ser agents en un moment donat de prevenció contra aquest tipus de pandèmia, no? que estem tenint, contra aquest tipus de situació que ens envolta amb el suïcidi.
1: La prevenció infanto-juvenil és fonamental. Hoy la Organització Mundial de la Salut nos recordava un dato que es muy grave, y dice que aproximadamente uno de cada siete adolescentes presenta algún trastorno mental, y el suicidio está entre las principales causas de muerte entre la población joven. Esto nos tiene que alarmar como sociedad, y en este mensaje que ahora daba, ¿no? Cada conversa compta, cada conversa en casa, cada conversa en el entorno escolar es fundamental. Y esos días que hablamos mucho con los docentes, con los profesores, que están saturados, que no tienen tiempo, ¿no? De abordar como se debiera, esto tiene que estar en el primer lugar. Tener tiempo para conversar, identificar casos, ¿no? Que se estén en las aulas, por ejemplo.
0: Efectivament, sí, jo crec que per exemple amb la mesura dels psicòlegs educatius, no? Que ha fet la Conselleria d'Educació, jo crec que és molt important. Aquí nosaltres també fem una coordinació mensual precisament per coordinar, no? Si hi ha casos de detecció precoç o casos que poden resultar una miqueta més complexes o que no saben molt bé cap on orientar o que necessiten una derivació més ràpida als serveis de salut, nosaltres ens coordinem amb ells per poder donar aquesta atenció, i l'últim que s'ha fet, s'ha remodelat el protocol de Convivèxit d'atenció amb Coeduca Salut Mental, precisament per diferenciar tot el que són les conductes autolesives que no tenen una finalitat autolítica i les conductes autolesives o les accions autolesives que sí tenen una ideació autolítica al final, no? Perquè s'han de distingir i s'han d'abordar de manera diferent. Però tot aquest programa veiem efectivament que es pot fer una detecció i una intervenció molt més precoç, que evita que en un moment donat acabem amb un problema més greu de salut mental, no?
1: ¿Cuántos psicólogos forman esa atención psicológica en las aulas ahora mismo, Baleares?
0: Pues mira, jo ara de memòria no t'ho sabria dir, però sí que sé que ara aquest any han incorporat 6 psicòlegs més per l'atenció primària, no? Perquè sí que és veritat que eren psicòlegs, no sé si eren... No et voldria dir el número perquè no em vull equivocar, Esther. No me'l sé de memòria, la veritat. Però sí que estaven posats a centres d'educació secundària, i ara el que estan fent és començar a introduir-los a l'últim cicle de primària, no? Perquè al final és una edat on també hem detectat que els joves ja comencen a manifestar certes conductes o certes ideacions, o comencen a manifestar aquest tipus de comportament, no?
1: ¿Qué análisis podemos hacer de eso? ¿Por qué sucede en edades tan tempranas? Está muy vinculado a la actualidad, con los casos de bullying y esa dimensión que alcanzan a través de redes sociales, a través de la incorporación, ¿no? De las nuevas tecnologías, ¿no? Que se dimensiona todo muchísimo más, se multiplica, ¿no? Un caso de acoso se multiplica por muchísimo, ¿no? ¿Tiene que ver con eso? Y esas edades tan tempranas, estamos hablando de alumnos de primaria.
0: Sí, però clar, estem parlant d'alumnes de primària i estem parlant de població especialment vulnerable. És a dir, si els adults moltes vegades ja ens costa gestionar el que ens passa a nivell emocional, un infant que està en plena formació, no? Els infants fins que no tenen 18, 29, 21 anys, no parlem d'una certa maduresa emocional total. Clar, és molt més difícil, no? I el que dius tu, a dia d'avui la població infanta juvenil està sotmesa a una realitat que és molt diferent de la que teníem nosaltres. Totes tenen accés a molt de tipus d'informació que no sempre és una bona informació, tenen, és el que dius tu, estan exposats contínuament al món virtual, no? I tot es magnifica moltíssim més.